0: previo pago. Hasta 600 euros han pagado algunos fans por ciertas fotos con sus ídolos. Bueno, y de Málaga nos vamos a Madrid. Para amarte, necesito una razón. Porque la residencia de Shakira sigue generando conversación. Lleva ya como, no sé, 3 años en Madrid aproximadamente, porque es que no hago más que ver noticias de estos conciertos. Pero es que el sábado, octavo concierto, tuvo una invitada sorpresa que dejó a todos con la boca abierta, que fue la mismísima Dua Lipa, que cantó en perfecto español esta canción de Shakira. Y es curioso el apunte que deja un usuario, ¿vale? En el 95 lanza Shakira este tema, Antología. En el mismo año, ¿quién nace? Dua Lipa. ¿Y dónde están? Bueno, 31 años después, pues ambas cantándolo juntas. Con el público, claro, ¿eh? Que coreó sin perderse una estrofa de esta canción. Pero no ha sido el único comentado concierto de este fin de Juanra. Guitarrica de la Fuente, el chico de moda, el protagonista de La Bola Negra, cerró gira en Madrid el sábado interpretando el aplaudido tema de la película y además con guiños a La Campana de Sol.
1: Estoy aquí en mi tienda desde La Campana de Sol.
0: Porque hizo una videollamada en directo a la actriz y cantante Samantha Hudson, que animó a los asistentes a pasarse por la plaza después del concierto.
2: Lleva unos cuantos días y yo la he visto un par de veces ahí en Sol.
0: Sí.
2: Gracias, Sara.
0: Hasta luego.
2: Hasta luego, 7:25, 6:25 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información local.
3: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
4: Bon dia, 5 minuts i seran 7:45 del matí d'aquest dilluns 5 d'octubre. Repassarem tot seguit el més destacat de l'actualitat local, però abans coneguem la previsió del temps per avui. A Emet, Jordi Oriós, bon dia.
5: Bon dia, avui s'espera que predomini el cel amb intervals de núvols a Barcelona. També podrà continuar plovent, especialment cap als prelitorals i els litorals, però en general s'espera que ho faci amb menys intensitat que les pluges del dissabte i d'ahir diumenge. També, atenció, perquè podran ser ruixats ocasionalmente forts i acompanyats de tempesta i calamar durant el matí al prelitoral i al litoral i a la meitat nord a la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, s'esperen màximes de 26 graus a Barcelona, Mataró, Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 25 a Igualada, Manresa i Vic, 24 de màxima a Rubí. Durant els pròxims dies, la inestabilitat podria començar a retirar-se cap a les portes del pròxim cap de setmana, però de tota manera no s'espera que es retiri del tot durant els pròxims dies. Les temperatures, això sí, podrien començar a baixar a partir del dimecres cap a l'interior i a la resta a partir del dijous. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals. És una informació d'AEMET.
4: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, comencem la jornada amb diverses incidències a causa de les pluges ja des d'ahir. A la tarda tenim tallades encara per esllavissades la C-14-15A a Castellà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa. També la BB-51-59 a la Roca del Vallès. Per inundacions es tallen la GI-682 a Blanes i la C-352 a Franqueses del Vallès. També la C-35 talla la sortida 87 a l'altura de Vidreres. A la AP-7 a Cardedeu doncs, també es tallen les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C-31 a Sant Adrià de Besòs es tallen l'enllaç amb la B-10 amb la Ronda Litoral en sentit nord, en sentit el nus de la Trinitat. Per altra banda, fa tot just una estona, doncs també a hores d'ara es troben a la via doncs, diferents bassals d'aigua que compliquen la circulació a la C-58 entre Montcada i Reixac i Barcelona en direcció Sabadell, en sentit nord, amb 2,5 km de retencions. Per altra banda, tenim un vehicle variat a la AP-7 a Sils, que talla un carril de circulació en direcció Girona, tot plegat, sumat de les cues habituals, doncs ens deixa fortes retencions, sobretot en direcció Barcelona. Tenim cues en tot el vessant Besòs, Llobregat i les dues rondes. Al Vallès tenim molta intensitat, atenció, molta intensitat a la AP-7 en sentit sud, des de la Roca del Vallès fins al punt del Papiol. Estem parlant d'un tram d'uns 40 quilòmetres que pateix retencions intermitents en tot aquest tram. Per la C-58 també hi ha retencions des de Sant Quirze o també pels túnels de Vallvidrera. Això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Després d'un cap de setmana marcat per les precipitacions, s'intenta recuperar mica en mica la normalitat. Un temporal que ha deixat dues víctimes mortals, un home a Montornès del Vallès i un altre A Tordera també hi ha un desaparegut a Pineda de Mar després de ser arrossegat per la riera. Avui Protecció Civil, en recordem, manté activada encara l'alerta del Pla Inuncat. A causa de les pluges, aquest dilluns no podran obrir les seves portes 6 centres educatius, 2 a Granollers, 1 a Ripollet, 1 a Hospitalet i un altre a Malgrat de Mar, també un altre centre a Santa Susanna. A banda, n'hi ha 3 més situats a les franqueses del Vallès i el Masnou que presenten afectacions importants i que treballen per poder obrir amb la màxima normalitat. Durant aquest episodi, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 8.300 trucades, a la majoria de les quals al Barcelonès i al Maresme. I pel que fa a la mobilitat, el servei de Rodalies no es podrà reprendre a tota la xarxa aquest dilluns. Hi haurà trams substituïts per busos a l'R1, l'R2, l'R2 Nord, l'R4, l'R11, l'R7 i l'R8. I pel que fa als esports, victòria contundent de les blaugranes davant el Real Madrid per 7-0 amb una Clàudia Pina que ha marcat 4 gols a l'etern rival. Escoltem el tècnic culer Pere Romeu.
7: Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt, molt bé, podem estar super contents.
4: I en segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 en el seu partit contra l'Andorra. És tot, bon dia.
2: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
3: Les mañanes de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
2: Cataluña trata de volver a la normalidad, aunque las heridas del temporal este fin de semana todavía son muy evidentes. La tormenta sin precedentes ha dejado 2 muertos, 1 desaparecido, además de miles de incidencias y una red de cercanías muy tocada. Meritxell Planella, buenos días.
8: Buenos días. Por una vez el adjetivo excepcional está bien usado, porque el temporal ha causado estragos. El agua ha convertido las calles en ríos, ha anegado viviendas, garajes y carreteras. Los bomberos han hecho más de 200 rescates y el 112 ha recibido más de 8.000 llamadas. Nunca antes había llovido con tanta intensidad durante tantas horas y en una zona tan extensa y poblada como esta vez.
9: No té antecedents al Mediterrani.
8: No hay antecedentes, decía Salvador Illa. Lo peor ya ha pasado, pero como decías, aún es pronto para hablar de normalidad. 9 colegios no podrán abrir sus puertas, otros 20 lo harán con limitaciones. Y los usuarios de Rodalías se preparan para otra jornada, una más, de cancelaciones y retrasos generalizados.
10: Nos ha dicho un chico que suspender no se va a suspender, pero que no se sabe a la hora que se saldrá.
11: Yo llevo ya 18 años cogiendo tren y para mí Renfe es lo más pésimo que me he puesto a la cara.
2: Cataluña es la comunidad más golpeada por las lluvias, pero no ha sido la única. En Castilla-La Mancha se han registrado cerca de 400 incidencias. La peor parte se la ha llevado en Madrigueras, en Albacete, donde los vecinos siguen retirando lodo. Redacción en Castilla-La Mancha, Irene Díaz. Buenos días, Irene.
12: Buenos días. Madrigueras intenta volver a la normalidad. Los vecinos, como decías, han estado todo el fin de semana trabajando, retirando barro, al igual que los servicios de la Diputación y la Junta. Esto va a permitir que hoy abra el colegio. Amadora Villautiel es la concejala de Educación de Madrigueras.
13: Estamos priorizando el cole de primaria, el colegio de infantil, para que los alumnos puedan venir a clase. La guardería es lo que ha sufrido más daños, entonces también queremos reubicar a los niños de guardería en lo que es el colegio de infantil, y ahí están trabajando también mucho.
12: Los daños en el pueblo son muy importantes. Desde hoy en la localidad hay una mesa de información para que los vecinos puedan solicitar las ayudas. Se calcula que cerca del 70% de las viviendas están afectadas por las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias del viernes, que se cobraron además la vida de una mujer de 102 años.
2: Por lo demás, la política española contiene la respiración a la espera de que el presidente del gobierno confirme si adelanta las elecciones.
8: Sí, hoy saldremos de dudas. Sabremos si habrá elecciones el 29 de noviembre. Pedro Sánchez ha aprovechado este fin de semana para hablar con todo el mundo, con algunos ministros, con sus asesores y con sus principales socios. En el PSOE y en Moncloa está todo listo. De momento, el posible adelanto electoral también ha activado el espacio a la izquierda de los socialistas. Los 5 ministros de Sumar se reúnen hoy con el resto de partidos. El 17 de octubre presentarán el Frente Amplio, la nueva marca con la que aspiran a presentarse a las generales, y ese día, el 17, también desvelarán quién encabezará la candidatura. En el PP están a la espera. El fin de semana no ha habido gabinetes de crisis ni reuniones extraordinarias, pero Miguel Tellado sí ha reunido a buena parte de su equipo en Génova.
14: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
2: En la decisión de Pedro Sánchez pesará y mucho el estallido social por la crisis de la vivienda.
15: Vamos a parar el país hasta que nos escuchen. La mayoría social quiere bajar
2: los precios. Este fin de semana miles de personas han vuelto a salir a las calles de varias ciudades españolas para protestar por la crisis de la vivienda. En ese contexto estamos conociendo algunos casos realmente tremendos. En Valencia, por ejemplo, un fondo de inversión trata de desalojar de su vivienda a una víctima de violencia machista con dos hijos a cargo y se celebra el juicio. Valencia, José Andrés Castellano, buenos días, buen día.
16: Buen día, sí, este lunes está previsto que se celebre en la Ciudad de la Justicia de Valencia ese juicio en el que, como decís, un fondo de inversión tratará de expulsar de su casa a una mujer víctima de violencia de género y con dos hijos menores a su cargo, uno de ellos además con una discapacidad del 95%. Se llama Kenia Morafeni, residía en esa vivienda junto a su marido. Tras el divorcio, su expareja se acordó que debía seguir pagando la hipoteca, sin embargo no lo hizo y la vivienda ha quedado en manos de un fondo que ahora quiere echarla. Ella dice que ha intentado negociar con los propietarios sin alquiler social, pero no ha obtenido respuesta. Asegura que no tiene recursos ni alternativa habitacional y que en caso de que la echen no sabe dónde va a ir.
2: Bueno, la actualidad de la mañana se completa con la primera vuelta de las elecciones en Brasil.
17: Yo fiquei muito feliz con el resultado en todas las regiones.
8: Este hombre, Flavio Bolsonaro, se ha impuesto en la primera vuelta de las presidenciales por delante de Lula da Silva. Los analistas apuntan al voto útil y a la alta abstención como claves de una victoria que ningún sondeo anticipó. Ambos, Bolsonaro y Lula, se medirán en la segunda y definitiva vuelta el próximo 25 de octubre. Y quédense con este nombre, Erika Hilton, porque esta diputada transexual se ha convertido en la congresista más votada de la historia de Brasil, con 1.600.000 votos. Hilton es una de las figuras más influyentes de la política contemporánea brasileña, muy conocida por su discurso antirracista, feminista y defensora de los derechos LGTBI.
2: Y además, ¿qué cuentan hoy los periódicos? Vamos a abrir prensa nacional, internacional. Naturalmente, la posibilidad de adelanto electoral está en las portadas de todos los diarios. Cristina López Benedicto, buenos días, Cris.
18: Buenos días, sí. Así en El País leemos: todo listo en el PSOE y en la Moncloa para un adelanto de las elecciones. El Mundo abre portada con una encuesta de Sigma 2 que titula: Sánchez se acerca al adelanto con la izquierda bajo mínimos, y añade que los partidos del gobierno se hunden hasta los 112 escaños, mientras el bloque PP y Vox casi los duplica con 203. Otros son en este caso de Sociométrica para El Español, señala que si Sánchez disuelve el Congreso, el PP tendría hoy 143 diputados, PSOE 106, Vox 62 y Sumar 6, con lo que la suma de PP, Vox y UPN otorgaría una amplia mayoría de 206 escaños al bloque de centro-derecha. En La Vanguardia, Sánchez se inclina por adelantar elecciones aún sin fecha, y en La Razón leemos: Puente, López y Bolaños instigan con filtraciones la convocatoria de elecciones.
2: Y en El Exterior, la situación en Ceuta es también protagonista. Juan Antonio Aparicio, buen día, Juan Antonio.
19: Buenos días, sí, nos fijamos hoy en la prensa finlandesa por el inicio del viaje de Estado de los Reyes. En el diario de mayor tirada, el Helsingin Sanomat, abre hasta ahora con un amplio reportaje: Marruecos ya se ha anexionado el Sáhara Occidental y dentro de poco querrá dos ciudades españolas. Añaden que el objetivo a largo plazo de Marruecos es anexionarse Ceuta y Melilla, y la crisis migratoria forma parte de los incentivos que el país utiliza para ello. Y lee: la radiotelevisión pública finlandesa lleva también un análisis de la crisis de la vivienda. Los españoles salieron a las calles por el desahucio de una pensionista. Ahora la crisis de la vivienda podría derrocar al gobierno. Más asuntos, porque en el New York Times leemos que Estados Unidos se apresura a retirar los bombarderos de la base aérea británica de Fairford tras nuevas amenazas de seguridad, aseguran. Y en Brasil, O Globo destaca las elecciones y la segunda vuelta entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. Añaden que el senador del partido liderar e hijo del expresidente Jair Bolsonaro toma la ventaja.
18: Al margen del posible adelanto electoral, la ABC opta por una noticia propia y asegura que el gobierno oculta los 75.000 euros gastados en viajes por el amigo de Sánchez como alto cargo. Y añade: este diario accede a la documentación negada al portal de transparencia sobre facturas en año y medio del secretario general de Vivienda, Iñaki Carnicero, cuando era director general de Agenda Urbana. En el Confidencial leemos: las cloacas querían destruir a Lesmes y la mujer de Llarena para tumbar la cúspide del poder judicial. Caerían todas las causas, añade. Y una cosa más, el país recoge una denuncia de Amnistía Internacional según la cual Marruecos dispone de distintos programas de ciberespionaje, además de Pegasus, controla las comunicaciones en zonas de tránsito de aeropuertos y se infiltran en tiendas de telefonía para infectar móviles. Todo ello con el objetivo de rastrear y silenciar a periodistas, activistas y disidentes.
2: Gracias, Cristina. Juan Antonio, 7:38 en Canarias. Más o menos vamos a con la historia del deporte de hoy. Gonzalo de Acuña, buen día.
20: ¿Qué tal, Juanra? Buen día.
2: Hablamos de Marc Márquez, que tras ganar este fin de semana se acerca al liderato del Mundial de Motociclismo.
20: Pero yo lo que te quiero contar es una historia, la del Márquez en el Gran Premio de Sepang. A ver, yo la madrugada del sábado al domingo me desvelé, cosas que pasan cuando haces este horario. Puse la tele en volumen cero, había mucha gente dormida en mi casa y dije, venga, voy a ver las motos. Y de repente me encontré una carrera de karts. Estas cosas que pasan, un evento publicitario, ya lo habían hecho en la Fórmula 1, pones a correr a los pilotos de MotoGP en un kart antes de la carrera real. Los karts van cada uno con su equipo. Y ahí estaba Marc Márquez con un kart rojo tocándose el hombro, que le está dando la temporada, la verdad. Pero había algo raro y lo contaban los compañeros de Dazón en la transmisión.
21: Que creo que el señor que se ha subido al car de Marc Márquez no es Marc Márquez.
22: Le estaba intentando levantar la visera ahora, Jorge, y ahora también.
20: Nadie le podía levantar la visera. Márquez no quería correr y había mandado a un doble, a un miembro de su equipo que más o menos era de su altura, y el que se dio cuenta rápido fue su rival por el Mundial, Jorge Martín.
22: Yo no. No, ya estoy seguro que yo estaba ahí con el hielo. Cabrón, hacía así, ¿sabes?
20: Decía, el tío hacía así, se tocaba el hombro como si fuera Marc Márquez. Bueno, Márquez no quiso correr el evento publicitario porque quería guardar su físico para el Mundial.
22: He dicho, yo necesito hacer hielo, y uno de los integrantes ha dicho, molaría que se haga un doble. Y digo, ¿a que no? Y dice, aguántame el cubata. Pero lo han pillado.
20: Bueno, hicieron la broma de mandar un doble para que pareciera que corría Marc Márquez. Los eventos publicitarios son algo lógico, los deportistas tienen que convivir con ellos, pero quizás una carrera de karts a 2 horas de un gran premio no es lo más adecuado. No.
22: Evidentemente, me han tirado de las orejas, pero entiendo el show, entiendo, pero estamos para luchar un campeonato, no para cachondeos así de estar con karts y dando vueltas.
20: Tendrá que pagar la multa, pero luego ganó la carrera. Marc Márquez, un día más, Juanra, el más listo de la clase.
2: Gracias, Gonzalo.
20: Hasta ahora.
2: Hasta luego. Oye, ¿qué suena esto, Marina?
23: Pues sí,
2: ¿qué es?
23: Linkin Park.
2: ¿Eh?
23: Es posible que te suenen, esta canción es bastante nueva, pero a lo mejor si te digo In The End o Numb, que son canciones de las más famosas que tiene Linkin Park, te puedes...
2: Inténtalo de nuevo.
23: Bueno, pues este grupo estadounidense, te los traigo hoy con la canción de Emptiness Machine, te los traigo porque acaban de sacar un documental titulado Linkin Park Unshattered, en el que narran cómo el grupo se recompuso después de la muerte del anterior líder y el vocalista del grupo, Chester Bennington, en el año 2017. A través de entrevistas, de conciertos y de otros testimonios, han hecho un documental en el que han contado cómo consiguieron encontrar a una nueva vocalista, Emily Armstrong, y también cómo han conseguido, pues eso, volver a recomponerse después de una pérdida tan grande que fue la de Chester Bennington, que tenía problemas de salud mental y acabó suicidándose en 2017.
2: Y ahora entonces tienen una vocalista, una mujer.
23: Ahora tienen una vocalista mujer que tiene una voz fantástica y a la que vamos a escuchar ahora.
2: Gracias, Marina Corredor.
23: A ti.
2: Y en este punto, el contrapunto con Eva Baroja. Buenos días, Eva.
24: Buenos días, Juan Ramón. Feliz lunes.
25: Tengo un pensamiento.
24: Cansada de ser menospreciada y relegada a tareas insignificantes, entró sin llamar en el despacho y le dijo que quería ir ella a la cobertura en Estados Unidos. Si en una semana conseguía entrevistar a Marilyn Monroe, una misión imposible en el Nueva York de los años 50, el director la cambiaría de sección en el periódico. Si no, se resignaría y permanecería allí sin quejarse durante otros 2 años más. Este fue el órdago que lanzó una jovencísima Oriana Fallaci al director del europeo. Su futuro estaba en juego, así que durante 2 noches buscó a la diva rubia platino por 12 restaurantes, 8 cines, 14 teatros y 18 clubes de Nueva York. Llamó a todas las puertas. Directores de cine, agentes de prensa, periodistas, publicistas, empresarios, incluso a su célebre fotógrafo Milton Green, sin éxito. Fue tal el revuelo que la socialité neoyorquina empezó a comentar la curiosa obsesión de esta joven periodista italiana que perseguía Marilyn Monroe de forma enfermiza por toda la ciudad. Incluso algunos medios publicaron su historia, pero el tiempo que le habían dado en el periódico se agotó y tuvo que volver a Milán con las manos vacías en un viaje de avión que se le hizo eterno.
25: Sé lo que es el miedo, pensando en que algún día acabará.
24: Contra todo pronóstico, este aparente fracaso de Oriana Fallaci se convirtió en un éxito, en uno de los grandes éxitos de su carrera, porque tuvo la brillante idea de contar su experiencia en una crónica llena de ironía y mirada personal, en la que retrató la burbuja en la que vivían las celebridades, el funcionamiento del Star System en Hollywood y el Nueva York de aquella época. Su artículo, ¿Cómo no conseguí entrevistar a Marilyn Monroe?, pasó a la historia del periodismo y le abrió las puertas de Los Ángeles, donde conoció a Frank Sinatra, Audrey Hepburn o Ava Gardner. Suelo acordarme a menudo de esta vivencia de Oriana Fallaci, sobre todo cuando estoy cansada o cuando algo que pensaba que tenía bajo control se me va de las manos. Porque el éxito no siempre es cruzar la línea de meta, o al menos no siempre hay que cruzarla por el camino que nos determinan los demás. Fallaci supo hacer de la debilidad virtud y encontrar una oportunidad donde el resto veía simplemente una derrota. Su historia se cimenta sobre la perseverancia. Lo explicaba Jean-Paul Sartre en aquellos años. El éxito no es una meta fija o un destino predeterminado, sino el resultado de las acciones y la autenticidad con la que cada persona vive su libertad. Muchas veces el éxito se basa en perseverar aunque nos sintamos solos, en conseguir convertir una no entrevista en una de las mejores crónicas de la historia, en hacer la mejor limonada aunque nos toquen los limones más ácidos del árbol. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
2: Hasta mañana, Eva.
0: Igualmente.
2: Ocho menos cuarto, siete menos cuarto en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dilluns 5 d'octubre, són 3:15 de 8 del matí. Avui és dia de fer balanç i neteja després d'un episodi de pluges inèdit en molts municipis afectats per inundacions, baixos i carrers negats o plens de fang, o mobiliari urbà danyat, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. Les pitjors conseqüències, la mort de dos homes, una tordera i un altre montornès del Vallès, i d'altra banda, aquest matí es reprèn el dispositiu de recerca d'un desaparegut a Pineda de Mar. A aquesta hora ja no hi ha restriccions, però Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat i fa una crida a la prudència perquè continua plovent. En aquest sentit, coneguem la previsió amb l'EMET. Jordi Oriós.
4: Bon dia. Avui s'espera temps menys advers a Catalunya, amb intervals de núvols, però encara amb possibilitat de ruixats forts puntualment acompanyats de tempesta i calamarsa al prelitoral i litoral de Tarragona durant el matí. I atenció a la tarda, perquè a Girona les precipitacions encara podrien ser puntualment torrencials i venir acompanyades de tempesta, ratxes molt fortes de vent i calamarsa, amb possibilitat d'acumulats molt elevats en poc de temps. Les pluges també podrien ser puntualment fortes al litoral i per litoral de Barcelona avui durant la tarda. Pel que fa a la resta, sobretot a Lleida, hi ha més probabilitat de ruixats dispersos. Avui les temperatures màximes pugen al Pirineu Occidental i a la resta amb pocs canvis. Les màximes seran de 26 graus a Barcelona, 25 a Lleida, 24 a Girona i Tarragona. Durant els pròxims dies, la inestabilitat i les pluges no es preveu que es retirin, almenys fins al divendres. Les temperatures podrien començar a baixar a partir del dimecres, excepte a Tarragona, en pujarien puntualment el dijous, però ja cap al pròxim cap de setmana s'espera un descens moderat o notable a àmplies zones. És una informació d'EMET.
1: I continuem molt pendents de la mobilitat, perquè Rodalies inicia la jornada amb trams de l'R1, l'R2 i l'R4 i també les línies R7, R8 i R11 senceres sense servei ferroviari. Ens interessem també per la situació a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, comencem la jornada amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C14-15A a Castellà del Vallès en ambdós sentits de la marxa. També la B-B-51-59 a la Roca del Vallès. Per inundacions també es tallen la GI-682 a Blanes i la C-352 a Franqueses del Vallès. També recordem que a la C-35 talla la sortida 87 a Vidreres, a la AP-7 a Cardedeu. Estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C-31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la ronda litoral en sentit nord. Per altra banda, a la C-17 s'obliga a obrir un pas alternatiu també a causa d'uns despreniments en sentit sud al punt de Granollers. Recordem, però, que en tota la C-17 des de l'Ametlla del Vallès hi ha uns 13 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. Al Vallès també hi ha retencions, sobretot a la AP-7 en direcció Barcelona, en sentit sud, entre la Roca del Vallès i Sant Cugat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Catalunya torna a mica en mica a la normalitat després de l'episodi de pluges que ha afectat bona part del territori aquest cap de setmana i que deixa dues víctimes mortals. Un home que ha quedat atrapat en un garatge inundat a Montornès del Vallès i un altre que se li ha ensorrat un mur a sobre en un càmping a Tordera. També hi ha un desaparegut a Pineda de Mar després de ser arrossegat per la riera. Aquest matí es reprèn el dispositiu de cerca. David Borrell és el cap dels bombers.
0: Tenim una persona que a hores d'ara està desapareguda. No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda i hem estat fent recerca fins a hores d'ara.
1: Durant dissabte a la nit i el matí de diumenge, les tempestes van afectar principalment la demarcació de Barcelona i a la tarda es van desplaçar cap a Girona i l'Empordà. Ahir a la nit s'aixecaven totes les restriccions, però Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat i demana mantenir la prudència en les properes hores i no acostar-se a rius ni a zones amb acumulació d'aigua. Com es va viure tot plegat? Joaquín Calvente.
6: Catalunya deixa enrere aquest episodi de fortes tempestes que ha deixat rècord d'acumulació de pluges, inundacions, talls de carreteres i subministraments i destrosses en habitatges, carrers i infraestructures. Salvador Illa, president.
7: En un episodi climatològic excepcional que hem viscut. Dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini-huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No?
6: Els rius normalitzaran els seus cabals, lluny de nivells com hem vist al límit del vessament, com el Besòs al seu pas per Santa Coloma.
9: Que recuerda esos ríos caudalosos de, no sé, el Ganges gairebé. Y bueno, es un espectáculo, está todo lleno de gente, porque efectivamente la naturaleza cuando dice aquí estoy yo, és molt impressionant.
6: Un cop resolt l'urgent, els pròxims dies seran d'intensa feina per endreçar els desperfectes i valorar els danys d'una situació extraordinària.
10: Jo he nascut aquí. Tant com aquest cop, no.
11: Fue horrible. Nunca lo había vivido así. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
26: Jo ja porto aquí 21 anys i ens ha passat ja moltes vegades, però ara, els darrers anys, jo crec que és pitjor.
6: A poc a poc, el país anirà recuperant la plena normalitat, tret d'algunes incidències que puguin aparèixer, com els darrers cops de cua del temporal.
1: En aquest sentit, fem balanç de les principals afectacions amb la Míriam Andreu. Bon dia.
27: Bon dia. Durant aquest episodi, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 8.300 trucades per uns 6.000 incidents, la majoria des del Barcelonès i el Maresme. Els bombers han atès més de 2.400 avisos relacionats amb els aiguats, més de 200 dels quals han estat salvaments. Un dels moments de més complexitat s'ha produït a Granollers i al Vallès Oriental, on s'han arribat a gestionar més de 200 serveis simultanis. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 300 persones. L'aigua també ha afectat diversos centres sanitaris, tot i que l'activitat assistencial s'ha mantingut amb normalitat, excepte els hospitals de Blanes i Granollers, els més colpejats pel temporal, que en les últimes hores han anat recuperant el servei. A més, uns 12.600 veïns han passat la nit sense subministrament elèctric, tot i que a hores d'ara la meitat ja l'han recuperat. Durant el dia d'avui caldrà atendre els centenars d'assistències pendents que deixen els aiguats, la majoria al Vallès Oriental i al Maresme. 6 centres educatius no podran obrir les aules pels efectes dels aiguats, 2 a Granollers, 1 a Ripollet, 1 a l'Hospitalet, Malgrat de Mar i Santa Susanna. I n'hi ha 3 més que tenen afectacions importants i que treballen des de primera hora per obrir amb la màxima normalitat. Es troben a les Franqueses, al Vallès i al Masnou.
1: Gràcies, Míriam. D'altra banda, els aiguats deixen una situació complicada a Rodalies. Com dèiem, la línia R1 funciona entre Badalona i Arenys de Mar i s'ofereix el servei alternatiu entre Arenys i Maçanet-Massanes. En el cas de l'R11 es fa per carretera. L'R2 i R2 Nord hi ha servei de tren entre Granollers Centre
8: Centre i l'aeroport o fins a Castelldefels, però servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni. I a l'R4 hi ha servei per carretera entre Manresa i Terrassa Estació del Nord. L'R7 i R8 de la seva banda funcionen íntegrament per carretera. D'altra banda, el temporal també va obligar a cancel·lar la manifestació per l'habitatge prevista per dissabte, convocada pel Sindicat de Llogateres, després de la caiguda dels decrets al Congrés dels Diputats el passat divendres. Finalment, Barcelona acollirà les mobilitzacions aquesta tarda a partir de les 7, que sortiran des de la plaça Urquinaona. Carme Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, fa una crida a participar-hi per visibilitzar el neguit de la ciutadania davant la crisi habitacional. Són declaracions a Ràdio 4.
12: Els canvis no es donen d'un dia per l'altre. Ara bé, cal voler-los fer. I ara mateix el que ens hem trobat és que, tot i haver tingut un govern progressista els últims 8 anys, no han tingut la fermesa, la voluntat, la duresa, diguem-li com sigui, per encarar-se aquests fons d'inversió a les elites econòmiques del país per implementar mesures contundents.
8: Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid per als majors de 60 anys, persones de risc menors de 5 anys i personal essencial. Ana Banyeres.
13: Coincidint amb l'augment de casos de Covid i atès que la grip es considera la pitjor de les infeccions respiratòries per les complicacions que se'n poden derivar, amb un pronòstic per aquesta tardor hivern que tornarà a ser virulenta com la campanya passada, Salut recorda sota el lema vacunar és estimar que les vacunes són la millor protecció. Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva de Salut Pública.
14: La vacunació pot evitar fins a un 26% de les hospitalitzacions, el 40% dels ingressos en UCI i el 37% de les defuncions morts atribuïbles a grip.
13: Enguany, els vaccins s'han adaptat als virus circulants tant de grip com de Covid, garantint una major immunització, però l'objectiu és assolir la màxima cobertura de la població.
14: No defallim en arribar a aquest 75%, que és l'objectiu en persones de 60 anys o més, personal sanitari i sociosanitari, i el 60% en dones embarassades, menors de 60 anys amb condicions de risc, i també per infants.
13: Avui comença la vacunació amb cita prèvia programada per Salut per als majors de 60 anys i el 26 d'octubre serà el torn per als menors de 60. El 16 de novembre tothom podrà demanar vacunar-se sense cita.
8: En esports parlem de futbol. Victòria contundent de les Blaugrana davant el Reial Madrid amb una Clàudia Pina que ha marcat 4 gols. Josep Capel, bon dia.
15: Bon dia, nou clàssic i nova golejada del Barça, en aquest cas 0-0 davant del Reial Madrid amb pòquer de gols de Clàudia Pina, tots ells a la primera part. També abans del descans va marcar Hansen, ja a la segona Eva Pajor i Sidney amb un golaç van posar, com dic, aquest 0-0 definitiu, amb el que es mostrava molt i molt content i orgullós el tècnic Pere Romeu.
16: No et sé dir en quin rànquing està aquest partit respecte a les temporades que porto com a entrenador, però crec que molt alt, crec que hem fet un grandíssim partit. Marxar l'aturada amb la victòria de la Roma l'altre dia i amb el gran joc, i amb la victòria d'avui i amb el gran joc, crec que és super, super positiu.
15: Per cert, que no va ploure, finalment, i més de 40.000 espectadors al Camp Nou. El Barça arriba a l'aturada de seleccions amb 5 punts d'avantatge respecte al Reial Madrid a la Lliga.
8: I a la segona divisió, empats a 0 tant del Girona a Mallorca com el Sabadell a Andorra, Àlex Carazo.
17: Doble empat a 0 en els dos partits de segona divisió en presència catalana, a Montilivi, duel entre dos equips cridats a acabar la Lliga a la part alta entre el Girona i el Mallorca, on els gironins van buscar la victòria amb més insistència i van gaudir de les ocasions més clares, però el porter català de Mallorca, Arnau Tenas, va salvar el seu equip. I a la nova Creu Alta, en el partit entre el Sabadell i l'Andorra, que s'hauria d'haver disputat dissabte, però es va ajornar diumenge per l'alerta meteorològica, també molta més presència en atac pel conjunt ballassà, però no va poder sumar el quart triomf a casa en 4 partits. Això sí, segueix a la part alta amb només una derrota en 8 jornades.
8: I en MotoGP, Marc Márquez s'emporta la seva 6a victòria aquest any i se situa només a 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. De la cultura, els castellers de Vilafranca tornen a guanyar, en aquest cas, la 30a edició del concurs de castells de Tarragona. Els Verds ho han fet amb una actuació memorable que ha culminat descarregant per primer cop en la història el 9 de 9 amb folre. Judit Huerta.
19: Tothom parla del millor concurs de la història perquè el sostre de cada colla s'ha convertit en alguns casos en la millor actuació de cada grup. Un final, de fet, molt ajustat que ha donat la victòria als que, de fet, ja sortien com a favorits, els castellers de Vilafranca, que a banda del desconegut 9 de 9 en folre, han fet el 3 de 10 en folre i manilles i el 4 de 10 en folre i manilles. Àngel Grau és el cap de colla dels Verds.
28: Un concurs molt complicat perquè, tot i començar molt bé les altres dues primeres rondes,
2: El Pilar Arau aquest, que teníem molta confiança, hem estat res de carregar-lo, però després poder fer aquest 9 de 9 i descarregar-lo, doncs és espectacular.
19: La Vella de Valls, tal i com es caracteritza, ha lluitat fins al final. Els rosats ho han intentat després de buscar descarregar en quarta ronda el 4 de 10 amb folre i manilles que havien carregat ja en la segona tanda. A banda, han carregat el 3 de 9 sense folre i l'han descarregat el 4 de 9 sense folre. El podi l'ha completat, com dèiem, la jove de Tarragona, que ha fet el tercer lloc. Ha sortit de 5 de 9 amb folre, que han completat amb una gran rapidesa dels més petits. El 4 de 10 amb folre i manilles, la primera vegada que els Liles el portaven a plaça, i han fet un intent de 3 de 10 amb folre i manilles.
8: I després de gairebé un any d'espera i amb rècord de venda d'entrades, volíem dir, Oques Grasses estrena avui el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. Agnès Batllà. Vull petar-ho
18: davant del mirall. Que ho petaran, això segur. Perquè omplir 4 dies l'Estadi Olímpic és una gesta només aconseguida fins ara per Coldplay. Entre els dies 5, 7, 9 i 10 es reuniran unes 220.000 persones per acomiadar una de les bandes catalanes més populars de l'última dècada. Catapultats per una fórmula exitosa de pop amb tocs reggae, funk, rock o música urbana, combinant ironia, filosofia, empoderament, amistat i llibertat, i una veu, la de Josep Montero, inconfusible i carismàtica. Amb metàfores i frases senzilles, directes, però en profunditat. El sol vol, marxa lluny. El repertori recorrerà les diferents etapes del grup amb himnes que han marcat la seva trajectòria. No hi faltaran la gent que estimo per agrair, la gent que els ha acompanyat, Sort de tu, amb mirada més íntima i tendra, Petar-ho, Torno a ser jo, o Un cant a la llibertat, com Serem ocells. No hi haurà gàbies per tants ocells. Una gran pena que grups que han sabut connectar tant amb el públic intergeneracional i en el seu punt més àlgid decideixin plegar veles, però la indústria no ho posa fàcil ni compaginar-ho amb vides privades ni projectes personals tampoc. Ja ho van deixar clar en el seu darrer disc, que volien jubilar-se. No volen perseguir el circ de l'èxit, sinó viure sense luxes, però amb sentit. No vull gastar ni un minut més mirant tot aquest circ. Portes obertes aquesta tarda a les 7 del primer dels últims concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. No em donis Louis
8: Vuitton, no vull vols. Doncs al ritme d'Oques Grasses ens acomiadem. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Poc més de 48 hores després que el Congrés tombés els decrets d'habitatge amb els vots del Partit Popular, Vox i també Junts, el president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest matí en una declaració institucional al Palau de la Moncloa i ha decidit
2: convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: 29 de novembre, eleccions generals. De seguida ampliem la que és la notícia política del dia. Abans, informació de servei a la ràdio pública. La pluja està complicant un dia més part del territori i el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que l'episodi d'avui els ha agafat per sorpresa. Protecció Civil ha enviat missatges CESALER a 8 comarques del litoral i prelitoral per risc de pluges torrencials fins a les 2 de la tarda. També s'han suspès les classes a 10 centres educatius. Quina és ara mateix la situació? Anna Pujol, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs, aquesta hora... Bona tarda, doncs, aquesta hora, 2:45 de la tarda, està prevista una nova reunió del CECAT per decidir si es mantenen les mesures vigents. Protecció Civil ha demanat el confinament durant 2 hores de la població del Vallès Oriental i limitar desplaçaments a altres 8 comarques, inclosa Barcelona Ciutat. En punts com Granollers, avui s'han acumulat més de 100 litres per metre quadrat. Un episodi que no estava previst que fos tan intens, segons Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Ja preveiem una situació en la qual es podien donar pluges locals en diferents punts intenses, però no un sistema convectiu mesoscalar nou, que és el que ens està impactant.
3: El gruix, però, ha caigut al mar i es preveu que vagi a la baixa a partir de les 2. Tot plegat després de l'episodi d'aquest cap de setmana que ha deixat 2 víctimes mortals i una persona desapareguda en una riera a Pineda de Mar.
1: Doncs anem a ampliar quina és la previsió del temps. A EME, Noelia García.
5: Avui dilluns continuem també amb precipitacions a gran part de Catalunya. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes amb calamar-se. Molta tensió al litoral i prelitoral. Els ruixats podran ser localment forts i fins i tot a les costes amb intensitat torrencial. Avís taronja i perill important per acumulats de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Pluges de major intensitat a l'Empordà i al litoral de Barcelona. Avui temperatures màximes de 26 graus a Barcelona, 25 a Lleida i 24 a Girona i a Tarragona.
1: I com se circula a aquesta hora? Veiem quines són les afectacions, també per tema pluja. Servei Català de Trànsit, Adrià Fernández.
6: Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, les fortes pluges han provocat afectacions a la xarxa viària, principalment per inundacions i esllavissades a diferents vies, que ara mateix es troben tallades, i hi ha també restriccions de circulació. Actualment estan tallades per inundacions la B-140 a Santa Perpètua de Mogoda, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. A més, hi ha un carril tallat també a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Canovelles en sentit Barcelona per esllavissades, i també es troba tallada la sortida de la P7 a Cardedeu pel mateix motiu, i es dona pas alternatiu a la GI-681 i la GI-682 també per despreniments. Amb tot això, recomanem limitar els desplaçaments a la mesura del possible i consultar l'estat de la xarxa viària abans de sortir. I de moment, això seria tot. Bona tarda.
1: És dilluns, 5 d'octubre. Ampliem aquestes i d'altres informacions amb tu, Anna. Hi haurà eleccions generals, com dèiem, el diumenge 29 de novembre.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que necessita una majoria més àmplia al Congrés per continuar conquerint avenços socials i seguir transformant Espanya, que és l'hora d'escollir entre un govern progressista o una coalició d'ultradreta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra la convocatòria anticipada perquè diu Espanya decideixi quin país vol.
2: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años.
7: Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
3: La portaveu de Junts, Míriam Nogueres, acusa Sánchez de fer servir el patiment de la gent amb interès electoral.
8: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: El sindicat de llogateres considera que les Corts han estat segrestades pel rendisme.
3: I manté la convocatòria de manifestació per aquesta tarda a Barcelona, malgrat la pluja, per reivindicar el dret a l'habitatge i començar a treballar per una vaga general. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat.
9: La convocatòria d'eleccions no canvia que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions no canvia que aquesta setmana hi haurà 90 desnonaments a Barcelona. Però la manifestació d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Urquinaona, sí que pot canviar moltíssimes hores, moltíssimes coses.
1: Comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid amb la immunització dels majors de 60 anys, menors de 5, embarassades, cuidadors i també personal essencial.
3: Aquest matí els CAP han començat a vacunar aquells amb cita prèvia. La resta de la població podrà vacunar-se amb cita a partir del 26 d'octubre i sense a partir del 17 de novembre. En uns minuts parlarem amb el doctor Fernando Moragalló, portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia.
1: I el temps també pot condicionar el concert d'Ocas Grasses aquest vespre a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: És el primer dels quatre concerts de comiat que la banda té previst fer a l'estadi i a partir de les 2 de la tarda és previst que facin un comunicat. L'últim concert, aquest dissabte, es podrà seguir en directe a través de Ràdio 4 de Ràdio Nacional.
1: Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda.
0: Edició migdia.
1: Avui, dilluns 5 d'octubre, primer dia de la campanya de vacunació de la grip i la Covid. Des d'aquest matí, els CAP han començat a immunitzar amb cita programada la població de més risc. La resta de població podrà vacunar-se a partir del 26 d'octubre amb cita i sense a partir del 17 de novembre. Més detalls, Anna Banyeres.
10: Des d'aquest matí, els CAPs ja estan vacunant de la grip i la Covid. Han començat per als qui ja tenen cita programada, la població prioritària. Els majors de 60 anys i col·lectius vulnerables com els menors de 5 anys o embarassades. Salut insisteix en la necessitat de protegir-los davant el que són les dues infeccions respiratòries que més complicacions generen. En aquest sentit, Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, remarca que és ara el moment idoni per immunitzar-los perquè ja s'haurà ofert la cobertura per quan arribi la grip.
11: Quan arribi el pic, quan comenci a pujar i després en els dies posteriors, doncs podem garantir que la majoria de la protecció de les persones ja estan immunitzades. I tenint en compte, no, l'històric d'anys anteriors i probablement la seva aparició en 2, 3, 4 setmanes, doncs és un bon moment per poder vacunar-se i ja arribar immunitzat al moment en què comencen a pujar els casos.
10: Reforçat pel fet que enguany el vaccí ofereix la màxima protecció.
11: Previsiblement tindrem una vacuna que estarà dissenyada en base a les dades que ja teníem i per tant que tindria una eficàcia molt bona, no?, per prevenir aquestes efectes greus.
10: Amb tot, Blanca Camallonga, infermera al CAP Roger de Barcelona, recorda que la vacuna és el que marca la diferència.
12: Que la vacuna pot representar la diferència entre passar la tardor bé amb els teus, tranquils. Potser agafes la grip, potser no, potser refredes, potser no, però no té més conseqüències.
10: Avui ha començat la campanya de vacunació amb cita per als majors de 60 anys. El 26 d'octubre serà per als menors de 60 i a partir del 17 de novembre ja no caldrà cita per a vacunar-se. I recorden des de Salut que vacunar és estimar.

0: Avui arrenca, com dèiem, la campanya de vacunació de la grip i la Covid per als majors de 60 anys, persones de risc, menors de 5 anys i personal essencial. I tot i que Salut insisteix que la vacuna és la millor prevenció per evitar complicacions, això és el que ens hem trobat aquest matí.
1: No vam vacunar de la gripe.
2: ¿Del Covid no?
1: En principio no.
2: ¿Por qué?
1: Porque me la he puesto cada año, pero están habiendo tantos casos raros y ya no me fío.
3: De la grip, sí, de la Covid encara no ho tinc clar. No sé, em fa la sensació que potser ja no és tan necessari, no sé, no m'he acabat de decidir encara.
4: Sí, sí, sí, de los dos. Sí, de los dos. Tengo una precaución, me parece que las han hecho para algo, ¿no?
0: Doctor Fernando Moragalló, pediatra i porteu de l'Associació Espanyola de Vacunologia, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Quin grau de protecció en general ofereixen les vacunes? És a dir, per què és important vacunar-nos en aquest cas de la grip i de la Covid?
5: Fan la prevenció fonamentalment de les complicacions de la infecció, de la malaltia, de les hospitalitzacions i de les morts. Per exemple, la grip, l'any passat, la temporada 2025-2026, hi ha dades provisionals, va provocar en tot l'estat espanyol més de 48.000 hospitalitzacions. 2.000 hospitalitzacions en les unitats de cures intensives i quasi 4.000 morts.
0: Si algú dubta vol vacunar-se de les dues, és millor fer-ho el mateix dia o per separat?
5: La coadministració d'ambes vacunes està demostrat que no disminueix en cap lloc la força, diríem, de la protecció, ni incrementa les reaccions adverses de les vacunes. Es pot fer la coadministració sense cap problema.
0: La vacuna de la Covid és, òbviament, molt més recent que la de la grip, potser per això hi ha gent més reticent a vacunar-se. És 100% segura o almenys molt segura ja aquesta vacuna?
5: Miri, no hi ha cap medicament, ni la gran aspirina, no?, que sigui el 100% segura. Però podem dir que, malgrat és una vacuna que té una vida des del 2020, finals del 2020, que els milions de vacunes que s'han administrat li dona una experiència extraordinària i que les reaccions adverses més freqüents són lleus i autolimitades. Pot haver-hi, evidentment, alguna reacció més greu, com amb totes les vacunes i com totes les medicacions.
0: Com s'espera que sigui de virulenta aquest any la campanya de la grip i de la Covid?
5: La Covid, de moment, és lleu, però no hem d'oblidar, que aquesta característica de ser una malaltia o una infecció lleu pot ser o pot tornar-se greu per a les persones de risc. Que això és l'important, no? Que s'ha de prioritzar la vacunació dels grups de risc.
0: Recordem quines són, si us plau, les persones de risc.
5: La grip són, resumint molt, les persones de més de 60 o més anys. Després, la població infantil entre els 6 mesos i els 5 anys. I després, la població que queda enmig, de 5 anys a 59 anys, aquelles que tinguin malalties cròniques de risc. Les persones que estan ingressades en residències de grans i en centres d'atenció de discapacitat en situacions tancades. Després també les embarassades, molt important. I després aquelles persones, resumint molt, que tenen contacte o que tracten, que són convivients, de persones de risc. En el cas de la Covid, jo diria que la diferència fonamental és que no està recomanada, diríem, la vacunació sistemàtica dels nens, a menys que aquests nens tinguin malalties de risc.
0: O sigui que els nens, per la Covid, només se'ls hauria de vacunar, com diu, si tenen algun tipus de risc.
5: Exactament. De 6 mesos fins als 11 anys, les malalties de més risc, i a partir dels 12 anys, com els adults, que pertanyen als grups de risc. També molt important la vacunació de l'embarassada, perquè a la grip i a la Covid, com no podem vacunar els nens de menys de 6 mesos d'edat, perquè la vacuna no té aquesta indicació, la protecció es fa mitjançant la vacunació materna.
0: Doctor, de forma molt breu, en l'últim mes hi ha hagut un repunt de casos de grip i de Covid. Això vol dir que a l'hivern hi haurà molts menys casos o es pot repetir igualment? És a dir, gent que hagi passat una grip fa un mes pot tornar-la a agafar al desembre, per exemple?
5: Això és difícil, això és difícil. Eh? No obstant, les persones que hagin patit de la grip, és recomanable que es tornin a vacunar i la Covid després de 3 mesos, si pertanyen a grups de risc.
0: Doctor Fernando Moragalló, pediatra i portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública. Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Edició migdia.
0: Coincidint amb el Dia Mundial de l'Arquitectura i l'Hàbitat, que se celebra avui, Barcelona reactiva part de la seva programació com a capital mundial de l'arquitectura amb una gran exposició de maquetes als aparadors de la ciutat. L'acció porta per nom Aparadors d'Arquitectura i fins al 10 d'octubre mostrarà 120 maquetes en un centenar de comerços dels 10 districtes procedents de 70 despatxos d'arquitectura. Ens ho explica la Montse Soto.
6: Les maquetes sortiran dels despatxos d'arquitectura per instal·lar-se en diversos mercats a peu de carrer i en els aparadors d'establiments de la ciutat. Un mapa en línia i l'edició de 18.000 postals permetrà localitzar i identificar aquests aparadors i els 120 projectes en aquesta iniciativa que connecta les dues capitalitats que viu Barcelona aquest any, la capitalitat mundial de l'arquitectura i la capital europea del comerç local. Maria Boigas és l'arquitecta en cap de l'Ajuntament de Barcelona.
7: La ciutadania podrà trobar al voltant dels mercats i en els eixos comercials aparadors amb maquetes de diferents projectes que podrà reconèixer, que estaran acompanyats d'unes postals que els hi explicaran quin projecte és, i podran descobrir una mica més, com un joc de descoberta, aquesta combinació d'arquitectura i comerç.
6: Apropar la ciutadania a la feina dels arquitectes que contribueixen a transformar la ciutat que habiten en el Dia Mundial de l'Arquitectura és un dels objectius d'aquesta iniciativa. Per exemple, portarà la pastisseria La Colmena una maqueta del Jardí Botànic de Barcelona, l'Spiraling Tower, dissenyada per Zaha Hadid per al Campus Diagonal Besòs, a l'Herbolari Maria Casas o a la Cereria Sobirà, i trobareu les maquetes de la pèrgola fotovoltaica feta per Martínez La Peña Torres, arquitectes.

0: tres quarts de dues. Moment per la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Esports.
1: A aquesta hora estem pendents del sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei de futbol, on ja entren tots els equips de primera, excepte els de la Supercopa, és a dir, que entre ells no entra el Barça, és un dels equips que queda exempt, però hi ha molts equips catalans i de seguida us explicarem els emparellaments que ja coneixem, que són tots els dels catalans a aquesta hora del matí. És la primera eliminatòria de la Copa del Rei de futbol. Entre ells entren el Girona i el Sabadell, que ahir van jugar els seus partits de la jornada de Lliga. Recordem que el Sabadell ho va fer un dia després del previst per culpa de la puja i tots dos van empatar els seus partits. Parlarem també del Barça, ja tornant als entrenaments en aquesta setmana en què al final tornarà la Lliga de la Primera Divisió després dels compromisos de les seleccions, una Lliga femenina que sí que es va disputar i a més amb golejada històrica del Barça enfront al Real Madrid, el primer clàssic de la temporada 7-0, mai l'havia marcat 7 gols al conjunt blanc, el líder de la Lliga com és el Futbol Club Barcelona. Una jornada molt negativa a la Lliga CB de bàsquet, tot derrotes pel que fa als equips catalans i al poliesportiu. A més del bàsquet, sí que hem de parlar de la victòria de Marc Márquez, que s'acosta al liderat al Mundial de Motociclisme. Aquesta i d'altres qüestions a continuació. Comencem. Comencem i ho fem parlant d'aquest sorteig, com dèiem, de la Copa del Rei de futbol, la primera eliminatòria amb tots els equips de primera divisió, excepte els quatre de la Supercopa, el Barça, el Real Madrid, l'Atlético de Madrid i la Reial Societat. L'únic equip català de primera divisió que estava en el bombo és l'Espanyol, que s'haurà d'enfrontar al Sestao River de la Segona Federació, segons el sorteig que s'ha fet fa pocs minuts. Coneguem ara els rivals dels equips de la segona divisió, el Girona i el Sabadell, que a més els dos van jugar ahir, com dèiem. Comencem anant cap a Girona. Josep Guardiola, bona tarda. Hola, Josep, bona tarda. Ja coneixem Hola. Rival pel Girona, oi?
3: Sí, efectivament, el Club Deportivo Cuarte, equip de la zona de Saragossa, ara mateix buscant ja aquesta informació, cinquè classificat del seu grup de la Tercera Federació. Aquest serà el rival davant del qual el Girona obri aquesta edició de la Copa del Rei. Un quart que, per cert, aquest cap de setmana ha guanyat 1-3 al camp de l'Almúnia, és cinquè classificat de 9 punts després de les 5 primeres jornades de Lliga.
1: Doncs aquest és el rival que li ha tocat al Girona. Això serà doncs més endavant, però ara hem de parlar, Josep, del partit d'ahir. El primer en què el Girona no va marcar, perquè va acabar amb empat a 0 amb un rival directe, diguéssim, en aquesta lluita que encara queda molt llunyana, però que en tot cas tots dos equips estan cridats a protagonitzar. En principi, com és el Mallorca, què en podem dir d'aquest partit, Josep?
3: Doncs que el Girona la primera part va ser clarament superior al seu rival, fins i tot els gironins varen mostrar un futbol emergent, diguéssim, pel que havíem vist en les últimes jornades. Li va faltar el gol, que va tenir diverses oportunitats, això sí, a la segona part va tornar a caure una mica en el futbol gris d'aquests últims dies i al final el 0-0, important no encaixar, però l'equip es quedava sense marcar, com bé deies, per primera vegada. El tècnic Quique Álvarez ho atribuïa al rival i sobretot al seu porter Arnau Tenas.
4: Jo avui també li dono molt mèrit a rival, tens un rival davant que defensa bé i que ha tingut un porter que les ha parat, no? Com ens ha passat nosaltres a vegades amb Gatxa, pues, bueno, també és mèrit ell, del porter, és un gran equip i es nota també amb això, però en general la millora està i bueno, un es queda amb la sensació de que falta algú, però bueno, jo crec que és un bon partit per créixer.
3: Després d'aquesta jornada, el Girona suma 14 punts, és quart a la classificació, mateixa puntuació que el Mallorca, rival d'ahir, i que el Burgos, per tant, intentant atrapar aquests tres primers classificats. Ara el conjunt gironí té setmana neta, no tornarà a jugar fins dilluns vinent, que viatjarà al camp del Tenerife.
1: Doncs així està la setmana del Girona, que es podrà entrenar tranquil·lament de cara a aquest partit. Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I coneguem ara també el rival del Sabadell, l'altre equip català de la segona divisió, en aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. El sorteig s'ha fet a Madrid fa pocs minuts. Qui li ha tocat al Sabadell, Àlex Carazo? Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs l'Utebo de Saragossa, que competeix a la segona federació, dues categories, recordem, per sota del conjunt arlequinat, que ahir va empatar 0 davant de l'Andorra, no va poder seguir el Sabadell amb la ratxa triomfal de victòries a la nova Creu Alta, on sumava 3 de 3, però de nou, un altre partit on no va encaixar derrota, ja són 8 jornades i només han perdut un enfrontament. Davant de l'Andorra, a més, van mereixer més, superiors en ocasions, en presència en atac, en arribades, en rematades, fins a 19 vegades va rematar l'equip de Ferran Costa, això sí, només 3 entre els 3 pals.
6: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip. Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat, amb 19 rematades, és ficar la pilota a dins.
5: A més, a Sabadell es va trobar amb que el porter de l'Andorra, Oguono, va ser el millor del partit i qui va permetre que el marcador no es mogués al final dels 90 minuts. És el tercer empat a 0 dels arlequinats i la quarta vegada en 8 jornades que no encaixen cap gol. Amb 13 punts, els vallesans són 7ens a la classificació. Recordem, el sorteig de la Copa del Rei en primera ronda, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo de Saragossa de Segona Federació.
1: Doncs aquesta és la notícia d'avui, que s'acaba de produir fa pocs minuts. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I fem el resum d'aquest sorteig de la Copa del Rei, perquè us hem parlat de l'Espanyol, que s'enfrontarà al Sestao River, dels equips de segona, que ara tot just us explicàvem, el Girona i el Sabadell, però és que també hi ha equips d'altres categories. A primera federació, l'Europa s'enfrontarà a l'equip d'Aragó al Calamotxa, mentre que hi haurà un derbi català, un duel català entre el Sant Andreu i el Manresa, que és equip de la segona federació. També de la segona federació, el Reus ha entrat al Bombó i s'enfrontarà al Baracaldo. I encara pendents d'un possible equip català que pugui estar en aquesta primera ronda de la Copa del Rei és el Prat, però havia de jugar el seu partit de tornada ahir enfront al Sant Rafael Balear i en conseqüència del temps l'equip rival no va poder viatjar a Catalunya i per tant queda pendent. Suposant que el Prat, que havia guanyat el partit d'anada, sí que superés aquesta eliminatòria, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao, és el millor equip probablement que li podria tocar, perquè recordeu que no estan els de la Supercopa, ni el Barça, ni el Real Madrid, ni l'Atlético de Madrid, ni la Real Societat. Per tant, estarem pendents de si el Prat supera o no aquesta eliminatòria de la Copa del Rei, sorteig que s'ha fet aquest matí. I parlem ara del Barça, perquè com dèiem a l'inici, tot i que encara hi ha partits de les seleccions internacionals, doncs aquest proper cap de setmana sí que torna a la Lliga de Primera Divisió. Avui el Barça s'ha tornat a entrenar després d'uns dies de festa, encara sense a molts internacionals, i a més hi ha hagut un acte amb Iniesta. En Josep Capel, bona tarda.
7: Bona tarda, sí, una exposició interactiva, evidentment, sobre la vida d'Andrés Iniesta, tant a nivell personal com també, evidentment, a nivell esportiu, que està justament al costat del Mare Magnum, en el que era l'antic IMAX, i que estarà els propers dies per Barcelona. És una experiència interactiva, insisteixo, on repassa ja no només per d'alguns dels moments àlgids de la seva carrera, com per exemple el gol de Stamford Bridge, sinó també per exemple alguns moments personals com la seva arribada a la Masia. Un Andrés Iniesta que ha aprofitat també l'acte, en el que hem pogut preguntar i ha parlat diversos temes d'actualitat, com per exemple de com veu ell aquest Barça de Hansi Flick, l'ha posat pels núvols. Sentim el que deia Andrés Iniesta.
8: Lo importante de este Barça es lo que transmite, ¿no? Yo como espectador y aficionado me da totalmente garantía o tranquilidad cuando me pongo a ver este Barça, porque sé que va a ser un juego que me gusta, porque me voy a divertir viendo el partido, porque sé que van a competir por todo.
7: I el mateix que ha dit del Barça també ho ha fet de la selecció espanyola. Diu que està en un nivell altíssim i que també gaudeix moltíssim veient els de Luis de la Fuente, i també ha parlat de la pilota d'or. Té clar que per títols, pels mereixements, hauria de guanyar-lo algun jugador espanyol.
8: El que lo gane, siempre he dicho que siempre es justo el ganador. Si me preguntas por mi opinión, pues me gustaría que fuese un futbolista español.
1: Així de clar.
7: Se li ha preguntat també pel cas Negreira, ha dit que ell no entra, que això està als tribunals, però que en tot cas tot el que van guanyar sobre el camp ho van fer per mèrits propis. Això respecte al tema d'Iniesta, respecte al Barça, molt ràpidament, Marga, comentar que avui han tornat a la feina després de 9 dies de festa, sí. Pocs jugadors que no tenien compromisos de seleccions. Avui, com dic, han tornat a la feina els mateixos de fa 9 dies, més Eric García, que està entrenant amb absoluta normalitat. Sí que està sobre... Sí que està relacionat a esportiva Rafinha, però, al igual que Joan García i De Jong, de moment tots tres ho estan fent a part del grup.
1: Doncs així estan les coses al Barça. Gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Per cert, que avui en la jornada quarta de la Lliga de les Nacions hi ha un França-Bèlgica, 8:45, amb la participació del jugador del Barça, Koundé. I ahir els Països Baixos de Xavi van derrotar Sèrbia per 2-0. I parlant de gols, golejada històrica del Barça al Real Madrid al primer clàssic de la temporada corresponent a la 6a jornada de la Lliga Femenina. 7-0 al Camp Nou. Dani Esclusa, bona tarda.
9: Bona tarda, Marga. Totalment, perquè és la victòria més avoltada de la història, encara curta, això sí, d'aquests clàssics femenins. Recordem que hi va haver un 9-1 el 2019, però aleshores el club madrileny, tot i que ja se sabia que passaria a ser el Real Madrid, aquella temporada encara es coneixia com a Club Deportivo Tacón. Des d'aleshores, any rere any, el conjunt blanc ha intentat apropar-se al blaugrana, va ser d'importants inversions en jugadores de màxima categoria, però més enllà d'una solitària victòria de les madridistes a Montjuïc l'any 2025, tota la resta han sigut resultats avoltats favorables al Barça. I, com deies, aquest 7-0 inapel·lable amb un històric pòquer de gols de la davantera blaugrana Clàudia Pina, que explicava precisament aquesta diferència existent encara entre els dos equips.
10: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt, 1-1, i nosaltres traiem la pilota, crec que bastant còmodes avui. Bueno, nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid, i partit rere partit intentem millorar, i bueno, avui s'ha donat així.
9: Sens dubte, la gran protagonista del partit, i m'atreviria a dir que també d'aquest inici de temporada, enorme el nivell mostrat per la de Moncada. La resta de gols ahir van ser obra de Caroline Graham Hansen, Eva Pejor i Sidney. Un resultat rodó i contundent que va deixar completament satisfet el tècnic culer Pere Romeu. L'escoltem.
11: No et sé dir en quin rànquing està aquest partit respecte a les temporades que porto com a entrenador, però crec que molt alt, crec que hem fet un grandíssim partit. Marxar l'aturada amb la victòria de la Roma l'altre dia i amb el gran joc, i amb la victòria d'avui i amb el gran joc, crec que és super, super positiu. Hem recuperat jugadores molt, molt, molt importants pel joc del nostre equip. Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat.
9: Doncs, com veiem, tot magnífiques notícies per un equip que marxa aquesta aturada de seleccions com a líder incontestable de la Lliga. 6 victòries en 6 partits, amb 28 gols marcats i només 2 encaixats pel conjunt de Pere Romeu.
1: Gràcies, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Molt bones notícies pel Barça femení, no pel bàsquet català, perquè la segona jornada de la Lliga CB ha estat molt negativa pels equips catalans, amb derrotes per tots aquest cap de setmana. Ahir el Barça va perdre a Múrcia per 194, el Girona a la pista del Baskonia, 118-78, el Lleida a casa contra el San Pablo Burgos, 81-94, i el Manresa havia perdut dissabte contra el Breogán per 94-101. Però bones notícies pel motor. Marc Márquez va guanyar el Gran Premi de Japó per davant de Jorge Martín i es col·loca 2 punts del madrileny, que és líder del Mundial, però ell creu que encara no és cosa de 2 el títol.
12: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, queda mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones y diferentes circuitos, diferentes condiciones. Veremos, intentaremos siempre estar, ser constantes. Desde Aragón lo hemos conseguido. De momento disfrutar esta y la semana siguiente un poquito más.
1: És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: continuidad progresista o cambio conservador. 29 de noviembre, elecciones generales, con esas dos opciones en manos de los españoles. 2 de la tarde, 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: España se adentra en un nuevo ciclo electoral, Sánchez dijo 2027, pero son el 29 de noviembre de 2026 y eso nos coloca ya casi casi en precampaña. El Consejo de Ministros Extraordinario, convocado esta mañana, ha dado ya los pasos necesarios para la disolución de las Cortes. Moncloa, Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pedro Sánchez pone en marcha la maquinaria electoral que arrancó el desahucio de Mari Carmen y el no del Congreso a los decretos de vivienda, medidas que volverá a aprobar mañana reformuladas el Consejo de Ministros con las Cortes ya disueltas para poderlas convalidar en la Diputación Permanente sin necesitar a Junts. Es su carta de presentación para una campaña que ha lanzado ya desde la Moncloa.
3: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
2: Tras una legislatura que reconoce ha sido difícil, presume el presidente de avances sociales y económicos, a pesar, dice, de un Congreso bronco y una oposición destructiva. Sánchez pide una mayoría más amplia contra las élites, la ultraderecha y los especuladores.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
2: Promete pelear, dejarse la piel para ilusionar y ganar, arengando un PSOE movilizado que gritaba urnas desde el viernes.
0: El adelanto electoral va a ocupar gran parte de nuestro informativo. PP y Vox aupados en las encuestas celebrando el adelanto. Rosa Pernau, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos.
0: Y Feijóo dice que estas no son unas elecciones más.
4: Para el líder del PP se trata de cerrar, ha dicho, una etapa negra. Abascal llama también a la movilización y agita el fantasma del fraude en el voto por correo. David Fernández, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Y PP y Vox han acogido con entusiasmo el adelanto electoral. Feijóo celebra que por fin los españoles puedan tomar la palabra y pide una oportunidad. A su juicio, Sánchez ha convocado por miedo a los casos de corrupción que siguen investigando los tribunales.
6: Hay miedo a lo que podamos saber en los sumarios abiertos adicional a lo que ya sabemos. Y va a utilizar el miedo para tensionar, dividir y crispar a la sociedad española del miedo por si gana otro partido que no sea el mío.
5: En Vox también dicen estar preparados y ponen condiciones a un hipotético gobierno con el PP. Prioridad nacional, desregulación de la economía y revertir lo que califican como invasión migratoria. Abascal alerta de un posible fraude electoral.
7: Exigir elecciones libres, elecciones limpias y elecciones sin violencia.
5: Ayuso también siembra dudas sobre el recuento electoral, dice que estará muy pendiente de una posible adulteración y pide que a nadie se le ocurra votar por correo.
0: A las 2:30 analizamos cómo va a vivir este proceso la izquierda más allá del PSOE. De momento, Rosa sin candidato ni alianzas definidas.
4: Sí, y antes de que termine la próxima semana hay que comunicar quiénes van a concurrir en coalición, así que los partidos que integran Suman aceleran el lanzamiento de su nueva marca, Frente Amplio.
0: Y Podemos pidiendo primarias la semana que viene a más tardar para elegir la cabeza del cartel. Rosa Carreño, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, los partidos que en el 23 concurrieron en la papeleta de Sumar menos Podemos se han reunido esta mañana. El plazo para registrar coaliciones acaba el 16 de octubre y los partidos del llamado Frente Amplio por el momento no tienen candidatos. Los dos nombres con más fuerza son el de Mónica García y el de Ada Colau. Podemos se adelanta y propone fecha para esas primarias abiertas para elegir al cabeza de cartel de un hipotético espacio que aunara todas las izquierdas. Irene Montero.
9: Que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para poder construir entre todas esa candidatura que represente a una mayoría social.
8: Entre el resto de socios o no socios, Junts lamenta que Sánchez utilice ahora la vivienda para convocar unas elecciones que tendrían que haber sido hace mucho. Nogueras recuerda que ellos han sido los únicos que se han plantado.
10: Som els únics que ens hem plantat davant el radicalisme dels dos extrems.
8: El PNV coincide en que el gobierno hace tiempo que perdió su capacidad de legislar, Aitor Esteban.
11: Que es que gobernar no es resistir.
8: El Esquerra lamenta que Sánchez haya convocado cuando ha visto una oportunidad electoral. Bildu mira ese 29N, cree que hay partido para parar a las derechas.
0: Estamos con la voz de los acampados por la vivienda en Madrid. Cumplen ya 10 días instalados en la Puerta del Sol y dicen que no se van.
4: Y la justicia ha rechazado la petición de Ayuso de desalojarlos. El sindicato de inquilinas dice que la convocatoria electoral no cambia su hoja de ruta y mantiene que hay que convocar una huelga general.
0: Allí en la plaza está Josefina Maestre. Josefina, buenas tardes.
12: Buenas tardes, desde la Puerta del Sol, desde donde hace algo más de una hora ha intervenido Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, anunciando para noviembre, sin día concreto, una huelga general.
13: Esta lucha no va a esperar a ningún calendario electoral. El horizonte está marcado y es la construcción de una huelga general por el derecho a la vivienda.
12: Muchos acampados a la espera de reunirse en asambleas opinan también sobre la huelga.
14: Es más importante que haya una huelga general antes que unas elecciones.
15: Nada, que a lo mejor es un poco redundante hacer la huelga general después de haber ya conseguido un objetivo.
16: Yo creo que la convocatoria de huelga es inherente a esta lucha.
12: Alicia del Río ha animado a que sea la de la huelga una jornada en la que se oigan además la voz de otros sectores como el de la educación o el sanitario.
0: ¿Cómo ha caído esto en la Bolsa de Madrid? De momento, sin sobresaltos, ni frío ni calor, el IBEX casi plano. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes, ahora en positivo con avances de cerca del 1% y uno de los principales impulsos es el Banco Santander. Sus acciones avanzan un 3% en parte gracias a los resultados de la primera vuelta en las elecciones brasileñas por la exposición del banco a este país. También Merlin Properties o Telefónica suman un 3%. Solaria, la peor del día, se deja más de un 3,5%. En el resto de bolsas europeas, movimientos bastante más ligeros. La de Francia, la peor del día, con la vista de los inversores puesta en la debilidad de sus bonos.
0: Y estamos en un lunes de temporal, todavía permanecen avisos naranja hasta ahora en las provincias de Ávila, Salamanca, Toledo, Cáceres. Cataluña se ha llevado la peor parte y la realidad está superando en algunos puntos la previsión.
4: Sí, dos fallecidos, un joven desaparecido el fin de semana, hoy inundaciones, numerosos problemas en el aeropuerto, en carreteras, en trenes. A lo largo de la mañana la Generalitat ha enviado 4 S-Alert, la comarca del Vallès Oriental está confinada. Mireia Moreno, buenas tardes.
18: Buenas tardes, sí, lo más reciente de hecho es un nuevo envío de un mensaje S-Alert por parte de Protección Civil, en este caso a 5 comarcas de Girona. Es ahí donde se prevé que se desplacen las lluvias esta tarde. Con este serán un total de 4 los mensajes que se han enviado hoy para pedir a la población prudencia, que limite los desplazamientos que no sean imprescindibles. Un nuevo episodio de lluvias que el gobierno no tenía previsto que fuera tan intenso según las predicciones. Sí existía una alerta amarilla en las comarcas afectadas, pero no se preveía tanta intensidad de lluvia como la que ha caído durante la mañana de hoy, que ha sido especialmente complicada para moverse por la provincia de Barcelona. Hasta ahora ya se ha restablecido la incidencia en la alta velocidad, pero continúan los problemas en Rodalías con retrasos y suspensión del servicio en la R1 y la R2 Norte. También se han suspendido clases en varios municipios y hasta ahora, en unos minutos, está prevista una nueva comparecencia de la consellera de Interior para actualizar la situación y explicar si se toman o no nuevas medidas.
0: A las 2:30 vamos a estar también en Ceuta. La policía ha completado un nuevo desalojo de la playa del Trampolín, 68 días después de la entrada masiva de migrantes.
19: Esto deberían haberlo hecho hace mucho más tiempo.
20: La lluvia, viene el frío. ¿Dónde van ahí?
21: Va lento, pero algo se está viendo.
0: Con 200 personas desalojadas hoy, que se suman a las 1.100 del domingo cuando empezó el despliegue policial. Y esta mañana hemos conocido el nuevo premio Nobel de Medicina. El premio ha recaído en 3 científicos considerados, Rosa, los padres de la optogenética.
4: Sí, los que enseñaron a controlar el cerebro con la luz, reconocidos por sus investigaciones sobre el circuito eléctrico del cerebro, clave para entender enfermedades neurológicas y psiquiátricas como la depresión, la esquizofrenia o el Alzheimer. Lisette Méndez de la Prida, directora del Centro de Neurociencias Cajal, explica el alcance de sus estudios.
22: Convirtió la luz en una herramienta para interrogar al cerebro. Es decir, nos permitió por primera vez usar luz de manera controlada para encender o apagar poblaciones concretas de neuronas y observar inmediatamente qué es lo que cambia a lo largo de la evolución de una enfermedad.
0: Y atención, en Madrid, la Policía Nacional investiga el asesinato a golpes de un matrimonio. Esta pasada madrugada han detenido a su hijo, 36 años, Francisco Pérez. Buenas tardes.
23: Buenas tardes. El detenido habría golpeado a sus padres de 72 y 69 años con una mancuerna y está acusado como presunto responsable del delito de homicidio. Los hechos ocurrieron sobre las 4 de esta madrugada cuando el progenitor llamó a emergencias alertando de que había una fuerte discusión y que podrían llegarle a matar, por lo que se desplazaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción. Una vez pudieron llegar a la vivienda, situada en el Paseo de Usares, en el distrito de Latina, en Madrid, localizaron al supuesto agresor atrincherado y muy alterado, al que tuvieron que reducir con un taser.
0: Y en los deportes, Alex Pita, Alcaraz vuelve a pelear por un título.
24: Sí, Carlos, Alcaraz ha remontado y buscará mañana en Tokio su primer título desde febrero, desde que ganara en Doha. Se enfrentará a las 9 de la mañana al tenista checo Jiří Leeka, número 19 del mundo. Además, ya sabemos los primeros duelos de la primera ronda de la Copa del Rey, sin los equipos que juegan juegan la Supercopa de España y vamos a destacar estos duelos entre equipos de provincia. Salamanca-Celta de Vigo, cuidado que tiene morbo este partido, está Muni ahí, de entrenador de Salamanca, y Recreativo de Huelva, Rayo Vallecano. España, la selección ya está camino de Croacia.
0: Pues lo contamos todo y lo ampliamos a partir de las 2:30. Se quedan ahora con la información territorial.
1: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
2: Molt bona tarda. La pluja està complicant un dia més part del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya assegura que l'episodi d'avui els ha agafat per sorpresa. Protecció Civil ha enviat missatge a CESALER a 8 comarques del litoral i prelitoral per risc de pluges torrencials. També s'han suspès les classes a 10 centres educatius. De seguida repassem tot àmpliament. Abans anem a conèixer la previsió per les properes hores. AM, Noelia García.
3: Avui dilluns continuem també amb precipitacions a gran part de Catalunya. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes amb calamar-se. Molt d'atenció al litoral i prelitoral. Els ruixats podran ser localment forts i fins i tot a les costes amb intensitat torrencial. Avís taronja i perill important per acumulats de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Pluges de major intensitat a l'Empordà i al litoral de Barcelona. Avui temperatures màximes de 26 graus a Barcelona, 25 a Lleida i 24 a Girona i a Tarragona.
2: Per cert, que Oques Grasses ha posposat a dijous 8 d'octubre el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona per culpa precisament de la pluja. I com se circula a aquesta hora? Hi ha problemes? Servei Català de Trànsit, Adrià Fernández.
6: Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, per les fortes pluges, ara mateix han provocat afectacions a la xarxa viària, principalment per inundacions i esllavissades, amb diverses vies tallades i restriccions de circulació. Actualment estan tallades per inundacions la B-140, Santa Perpètua de Mogoda, i la C-352, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. A més, hi ha un carril tallat a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Canovelles en sentit Barcelona, també per esllavissades. També es troba tallada la sortida 87 de l'AB-7 a Cardedeu i es dona pas alternatiu a la GI-682 a Tossa de Mar i Blanes per inundacions. D'altra banda, pel que fa a la resta d'incidències viàries, només cal destacar trams de retencions intermitents a les rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa, i a l'AP-7 ara mateix també hi ha un carril tallat a Martorell per accedir a l'A2. Amb tot això, recomanem limitar els desplaçaments a la mesura del possible i consultar l'estat de la xarxa viària abans de sortir. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
2: I ara el so polític del dia, que és aquest.
7: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: Poc més de 48 hores després que el Congrés tombés els decrets d'habitatge amb els vots del Partit Popular, Vox i també Junts, el president del govern, Pedro Sánchez, ha decidit avançar les eleccions previstes per l'any que ve. Sánchez diu que necessita una majoria més àmplia al Congrés per continuar conquerint avenços socials i seguir transformant Espanya. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra la convocatòria perquè pugui decidir, diu, Espanya quin país vol. Mentrestant, Junts, que va votar no a aquests decrets d'habitatge, diu que Sánchez convoca les eleccions per...
10: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
2: Era Miriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
2: El govern no tenia previst que l'episodi de pluges d'aquest dilluns fos tan intens. Assegura l'executiu que hi havia un avís groc a les comarques afectades, però els models meteorològics no preveien tanta intensitat de pluja com la que s'ha registrat durant aquest matí. De cara a la tarda, es preveu que els aiguats es moguin cap a l'interior i comarques de Girona, on es preveu l'enviament d'un nou missatge a SLR. Mireia Moreno, bona tarda.
18: Bona tarda, sí, és el més recent d'aquest episodi. Hores d'ara, aquest enviament d'un nou missatge és alert a la població de les comarques gironines de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, on es preveu que es desplacin les pluges aquesta tarda. Amb aquests seran 4 els missatges SLR que s'hauran enviat a la població aquest dilluns per demanar prudència, que es limitin els desplaçaments que no siguin imprescindibles. Un nou episodi que el govern no preveia que fos tan intens. Si bé hi havia un avís groc sobre les comarques afectades, els models meteorològics no preveien tanta intensitat d'aigua. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
25: Ja preveiem una situació en la qual es podien donar pluges locals en diferents punts intenses, però no un sistema convectiu mesoscalar nou, que és el que ens està impactant.
2: En punts com Granollers, un dels municipis més afectats, avui s'han acumulat 107 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 1.300 trucades entre les 6 del matí i la 1 de la tarda i els bombers han fet unes 300 actuacions, una trentena per extreure persones dins de vehicles. I centres escolars, recordem, de més d'una desena de municipis catalans han hagut de suspendre classes. Aquest dilluns són només algunes de les afectacions d'aquest episodi que arriba després dels aiguats d'aquest cap de setmana, que recordem va deixar dues víctimes mortals i una persona a hores d'ara continua desapareguda a Pineda de Mar. A aquesta hora està prevista una nova compareixença de la consellera Parlon per anunciar si es prenen o no noves mesures.
5: Gràcies, Mireia. Doncs la pluja està provocant afectacions també als hospitals, per exemple, de la Vall d'Hebron. No han suspès activitat, però sí que el fet trasllat per garantir el servei. I aquestes pluges, òbviament, estan generant complicacions també a la mobilitat. Diverses carreteres estan tallades per inundacions o esllavissades, entre elles la Ronda de Dalt a Barcelona en diversos punts. Més detalls, Cristina Martí, bona tarda.
8: Bona tarda. Està tallada l'alta velocitat entre Barcelona i Girona a causa dels aiguats. I a Rodalies s'ha suspès la circulació de les línies R1 i R11 per acumulacions d'aigua a les vies i també a la R2 Nord entre Sant Andreu i Granollers, un dels municipis més afectats. A més, s'ofereix servei alternatiu per carretera a diversos trams de les línies R4, R7 i en tot el recorregut de la R8. Pel que fa al metro de Barcelona, hi ha 8 línies en trams sense servei a causa d'inundacions. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una trentena de vols entre arribades i sortides. I Aena recomana consultar la situació dels vols i els accessos a l'aeroport si han de volar.
1: Edició migdia.
5: Els partits catalans ja escalfen motors de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. La convocatòria electoral anunciada per Pedro Sánchez ha sacsejat el taulell i l'actualitat política de la jornada. Les formacions catalanes activen ja la maquinària interna i treballen per configurar les llistes per encarar els comicis. Lorena Enns, bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, l'avançament electoral i la incògnita sobre els candidats han protagonitzat avui les rodes de premsa posteriors a les executives dels partits. Els socialistes asseguren que treballaran intensament per aconseguir una majoria progressiva que els permeti parar els peus a PP, Vox i també a Junts. Lluïsa Moret, portaveu.
11: Creuen que guanyar és bloquejar. Creuen que guanyar és aturar tot allò que beneficia la vida de la gent.
9: Pels comuns, les eleccions serviran per escollir entre especulació o habitatge digne. Esquerra Republicana, de la seva banda, s'erigeix com el vot que defensarà la classe treballadora catalana. Ja treballen en unes llistes que, abans l'Hisenda Alemany, situen a Gabriel Rufián com el millor candidat per liderar-les.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
9: A l'altra banda de l'arc parlamentari, Junts acusa Sánchez d'utilitzar el patiment de la gent per electoralisme i erigeix la formació com el vot útil a Catalunya. La portaveu a Madrid, Míriam Nogueras.
10: Som els únics que ens hem plantat davant el radicalisme dels dos extrems i davant de la confrontació de les dues Espanyes a la que tots els altres s'han deixat arrossegar, nosaltres hem escollit i escollirem sempre Catalunya i els catalans.
9: PP i Vox han emplaçat la seva reacció a les compareixences dels líders nacionals. La CUP decidirà dissabte si es presenta a les estatals, mentre l'Aliança Catalana dona per fet que no hi concorrerà.
5: Gràcies, Lorena. El secretari general de la UGT a Catalunya diu que durant l'actual legislatura no s'han aconseguit grans avenços socials per culpa de Junts, PP i Vox. En les declaracions enviades a la premsa, Camil Ros ha fet una crida a la mobilització.
14: Trump, Feijó, Oriols i Abascal i Milei pensen el mateix. Per tant, mobilitzar la gent perquè hi hagi una majoria d'esquerres perquè puguem seguir avançant amb drets socials i amb drets democràtics.
5: La no aprovació dels dos decrets d'habitatge ha estat el desencadenant d'aquesta convocatòria electoral anticipada des del sindicat de llogateres, considerant que el problema de l'habitatge s'ha d'afrontar més enllà de qui governi i creu que les Corts estaven segrestades pel rendisme. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, fa una crida a mobilitzar-se aquesta tarda a Barcelona.
26: La convocatòria d'eleccions no canvia que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions no canvia que aquesta setmana hi haurà 90 desnonaments a Barcelona, però la manifestació d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Urquinaona, sí que pot canviar moltíssimes coses.
5: La convocatòria que deia Carme Arcarazo és a les 7 de la tarda a plaça Urquinaona. Mentrestant, continuen els intents de desnonaments. A Lleida aquest matí el sindicat de l'habitatge però ha aturat el de la Vanessa, una veïna del casc antic que portava 22 anys vivint al mateix pis, propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Els funcionaris del jutjat han notificat la suspensió i encara no hi ha data de quan es podria reprendre el desnonament, però la Vanessa llença una advertència.
27: Se le ha explicado al mozo de escuadra que no tenía dónde ir. Es que nada, me veré en la calle, como no me ponga una tienda de campaña aquí en la plaza.
5: El sindicat de l'habitatge l'ha ajudat amb tots els tràmits. L'entitat adverteix que la setmana vinent hi ha un altre desnonament a Lleida i al novembre un tercer. Mentrestant, a Catalunya s'hauria de construir el doble de vivendes de les que es construeixen ara per fer front al desequilibri que hi ha entre oferta i demanda al mercat. Actualment es construeixen cada any a Catalunya 15.000 habitatges i només un 20% és habitatge de protecció. Així ho explicava Marc Torrent, director de l'Associació de Promotors, a una jornada sobre el sector immobiliari celebrada a Lleida aquest matí.
4: El conjunt de Catalunya estem edificant al voltant d'unes 15.000 unitats, de les quals un 20% és habitatge de protecció oficial. Hauríem de tendir, com dic, a doblar aquesta xifra, per tant, de les 15.000 passar a unes 30.000 unitats anuals, però especialment aquest creixement ens ha de venir del segment de l'habitatge assequible.
5: La legislatura de Sánchez ha vingut en gran part marcada per la llei d'amnistia. El Tribunal Constitucional té previst avalar demà l'aplicació definitiva de la norma als líders del procés. El ple abordarà aquest dimarts les dues primeres ponències favorables a amnistiar el delicte de malversació. El criteri del Constitucional marcarà les passes del Suprem, que ha avançat que el respectarà i el farà extensiu a tots els condemnats i processats del procés, el que aplanarà el camí al retorn definitiu de Carles Puigdemont. Avui Salut ha engegat la primera fase de la vacunació de la grip i també de la Covid. Ho fa amb els majors de 60 anys i aquella població entesa com a prioritària, com els pacients crònics, les embarassades i els menors de 5 anys, a qui ja s'ha programat la cita. I és que, segons els pronòstics, ara és el moment idoni, tot insistint que les vacunes ofereixen protecció, però sobretot poden evitar complicacions i fins i tot, Anna Bañeres, la mort.
12: Tot i que enguany l'inici de la campanya de vacunació ha començat dues setmanes més tard del previst per garantir la disponibilitat de les vacunes en haver estat modificades amb els virus circulants, Jacobo Mendioroz, de Salut Pública, diu que és el moment idoni per assolir la màxima protecció de la població.
15: Probablement la seva aparició en 2, 3, 4 setmanes és un bon moment per poder vacunar-se i ja arribar immunitzat al moment en què comencen a pujar els casos.
12: Sigui amb cita o sense, el més important és vacunar-se. Per què no fer-ho? Segons ha explicat a l'entrevista de l'edició migdia, el doctor Francesc Moragalló, portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia, l'exposició a les complicacions és màxima.
16: La grip, l'any passat,

0: de suport personalitzat.
1: El formulari es pot omplir al web de tràmits de la Generalitat. En cas de tenir dubtes, hauran de demanar cita prèvia per anar a les oficines d'atenció a la ciutadania, on tindran assistència del personal de l'oficina. Amb la finestreta única, els dos formularis estan connectats de manera que s'omplen les dades de l'ingrés mínim vital i, en cas de tenir drets seguidament, poden omplir les de la renda garantida. L'objectiu, segons el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, és aconseguir que les prestacions arribin a més persones que no la reben per desconeixement i perquè fins ara era un tràmit complicat.
2: Els avantatges és que en un mateix formulari pots demanar dues prestacions. Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva perquè, mica en mica, doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris. Però, fonamentalment, el que farem és que les persones puguin tenir dret a prestacions que ja tenen dret i que no demanen.
1: Ara es fa la petició conjuntament i, a partir del primer trimestre de l'any que ve, la Generalitat també s'encarregarà de tramitar els pagaments, com jo fan Navarra i País Basc.
0: I avui han començat a l'Audiència de Girona les declaracions pel judici de la Carla, la noia de 27 anys, presumptament assassinada per la seva exparella ara fa 3 anys. Les acusacions demanen per a ell la presó permanent revisable. Gemma Esteve.
3: La primera a declarar ha estat la mare de la Carla. Ha explicat que després de la relació sentimental amb l'acusat, la seva filla va accedir a conviure amb ell com a companys de pis. També ha assegurat que ell estava obsessionat i que la Carla se sentia seguida i vivia amb por.
4: Ella sabia que li quedava poc temps perquè me deia, mama, és una vida, no passa nada. I jo arriba un moment que li vaig dir, no diguis més aquesta frase perquè a mi me... Jo no m'ho creia, però ella sí ho sabia que estava sentenciada.
5: És a dir, ella va sentir aquesta por de morir?
4: Sí.
3: El millor amic de la jove també l'ha descrit com una persona possessiva i gelosa que mai va acceptar que la Carla tingués una nova parella.
6: Super dominante en ese sentido. Sentía celos, o sea, hacia... otra gente, incluso hacia otras amigas.
3: La seva parella en el moment de la mort ha definit la Carla com una noia bondadosa que no volia fer mal a l'acusat.
7: Era massa bona persona, que és el problema que tenia. És que confiava massa amb la gent. Li va donar un vot de confiança d'anar a casa seu a viure i la va matar.
3: Tots han coincidit que l'acusat no té cap trastorn, sinó una personalitat controladora i prepotent. Ell declararà dimecres.
0: I els jesuïtes han expulsat el sacerdot Francesc Peris per abusar de menors tant a Espanya com a Bolívia des dels anys 70. Més detalls, Sergi Bassoles.
8: Francesc Peris està acusat d'abusar d'almenys de 22 nens i nenes entre 1974 i 2005. Unes agressions sexuals reiterades i en la majoria dels casos reconegudes pel propi pederasta que van tenir lloc als jesuïtes del carrer Casp de Barcelona i a l'escola Joan 23 de Cochabamba, a Bolívia. Tots aquests delictes, però, han prescrit penalment. La Companyia de Jesús, com deia, ho ha imposat aquest clergue de 84 anys les dues màximes sancions canòniques. Tot plegat després de considerar aprovats els abusos sexuals que va cometre contra menors com a mínim des dels anys 70. Peris ha estat expulsat, doncs, simultàniament de l'estat clerical i del propi ordre religiós. Així les coses, deixa de ser sacerdot i jesuïta després d'un procediment canònic iniciat el 2023 arran de les denúncies d'algunes de les seves víctimes.
0: El clúster de l'automoció de Catalunya demana a les empreses del sector que aprofitin l'oportunitat que suposa l'aterratge de multinacionals xineses a Catalunya i a Espanya i estableixin aliances per garantir-se la supervivència. També si finalment desapareix la marca SEAT, Climent Sabater.
9: L'arribada de Xeri amb la renascuda Ebro a Catalunya, però també la de Gotion amb Volkswagen a Sagunt, Geely amb Ford Almussafes o KTL a Saragossa amb Stellantis, són els desembarcaments xinesos de l'automoció a Catalunya o comunitats properes i que la indústria de components catalana ha d'aprofitar per fer aliances, apunta el president del clúster de l'automoció, Josep Maria Vall.
10: Fabricant les peces que muntaran aquests cotxes aquí a Espanya, fabricant amb components espanyols. Aquest seria el camí.
9: Un camí per garantir-se la supervivència en la reconversió del sector i també davant l'eventual desaparició de SEAT en el futur, una possibilitat que per ara no preocupa el sector.
10: No veiem cap inquietud dels proveïdors, doncs perquè què passaria si marxa SEAT? Estan fabricant, els hi han donat projectes nous i per tant estan tirant endavant.
9: Un d'aquests nous projectes, Ebro, començarà aquest any a incorporar proveïdors d'aquí en l'àmbit de la pintura i la carrosseria.
0: I anem a Girona perquè el Departament d'Agricultura intensificarà aquesta tardor la campanya contra la processionària del Pi al Ripollès. Més detalls, Joan Sisquella.
11: Els tractaments es fan a la tardor perquè és quan les erugues estan en les primeres fases de creixement. Són aplicacions aèries amb helicòpter i avionetes i utilitzant productes biològics. L'objectiu és facilitar el control natural d'una espècie que, a causa de l'augment de les temperatures i dels hiverns més càlids, s'ha estès a punts del Pirineu Oriental, on fa uns anys no era habitual. Jorge Heras és el cap de la secció de Sanitat Forestal

0: del Departament d'Agricultura.
1: És un indicador, la processionària és molt sensible al fred, bueno, sensible al fred, i des dels anys, bueno, els darrers anys, pues, va pujant en altitud i en latitud.
0: La processionària provoca urticària i també al·lèrgia a algunes persones i perjudica el turisme rural, la ramaderia i el sector forestal.
2: I atenció als fans d'Oques Grasses i especialment als que avui havien d'assistir al primer dels últims concerts de l'Estadi Olímpic, perquè queda ajornat a dijous. Agnès Batlle.
3: Al final, el cel s'ha tornat infern. La banda, el seu equip de manejament i el promotor del concert han decidit ajornar el concert d'avui a dijous, dia 8, davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya, tenint en compte les afectacions que està provocant en la mobilitat i les condicions de seguretat. La prioritat, segons diuen el comunicat, és garantir que les desenes de milers de persones que s'han de desplaçar fins a l'Estadi Olímpic, així com els treballadors, artistes i equips implicats en el concert, ho puguin fer amb les màximes garanties possibles. Les entrades d'avui dilluns seran vàlides per la jornada de dijous, doncs. Es prega que tota aquella persona que no hi pugui assistir ho comuniqui abans de dijous a les 14 hores al correu electrònic de ticketing@theproject.es. La banda, el seu manejament i el promotor lamenten profundament les molèsties que aquest canvi pugui ocasionar, especialment per totes aquelles persones que ja havien organitzat el seu desplaçament i la seva estada a Barcelona, i agraeixen la comprensió del públic davant d'una decisió presa exclusivament, diuen, per garantir la seguretat de tothom. Oques Grasses afrontarà així a partir de dimecres l'últim concert, 4 nits, aquí sí, consecutives, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on 220.000 persones acomiadaran la banda en els últims concerts de la seva trajectòria. Qui el vulgui viure o reviure en directe, dissabte la 2CAT i Ràdio 4 us acostaran l'últim concert d'Oques Grasses a partir de 7:45 del vespre, amb comentaris de les nostres companyes Montse Soto i Natàlia Sánchez al backstage, amb cares conegudes de la 2CAT en el seu primer aniversari.
2: És tot per part nostra, ho deixem aquí. Gràcies per la seva confiança. Fins demà.